0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi. Avui, 21 de setembre del 2026, tindrem amb nosaltres a David Vicente, diputat provincial del Consorci de Bombers de Castelló, que ens parlarà dels últims incendis de l'estiu, entre altres coses, i a Ernestina Borràs, l'alcaldessa de Càlig, que ens parlarà de les últimes licitacions de l'Ajuntament de Càlig en quant a asfaltats de camins, entre altres coses.
1: Hola, bon dia. Avui estic en Ernestina Borràs, alcaldessa de Càlig. Primer que res, moltes gràcies per vindre i, bueno, i encantada perquè no mos coneixíem.
2: Bueno, jo també molt encantada i encantada de conèixer també.
1: Bueno, volia parlar una mica sobre les inversions municipals i sobre les inversions en els carrers, en els enllumenats. Quin és el projecte que es considera més transformador per a Càlig?
2: Mira, les inversions que ja portàvem al pressupost, com ja vam vindre a comentar, doncs n'hi ha algunes d'elles que ja s'han acabat, altres que estem en procés i altres que tardaran un poquet més, perquè, com sabeu, estan dins de l'ajuda, de l'impulsa de la Diputació, i això no se pagarà fins al 2027. Per tant, bueno, tot és qüestió burocràtica també i mos costa una miqueta més. Però hi ha coses que ja estan fetes. Mira, hem fet una important inversió en una empresa especialitzada per tal de rebaixar tots els arbres del paratge del Socors, per tal de tindre més seguretat. També estan ara acabant tota l'obra del cementeri, que han fet una renovació de tot el que és el terra del cementeri. Estava en gespa natural, ens ha donat molts problemes i ara, bueno, estan treballant en això, estan acabant. Hem reasfaltat també ja l'avinguda Blaso Sanz, també ho vam comentar-ho, un parxeo hasta arribar a l'escola, tot el que estava més malament. Després estem acabant ja, espero que avui ho tinguin acabat, tot el que és el carrer, la plaça País Valencià, que estaven treballant allí per tal d'ajudar, que tenim problemes en els desaigües de l'aigua del carrer La Puríssima, i estan acabant ara. Tenen que retocar unes coses perquè no han quedat bé. O sigui, demanar disculpes, aprofito per demanar disculpes perquè fa molt de temps que estan treballant, han tingut molts problemes i entonces tots s'han d'arreglar, però la veritat és que hi ha poques empreses a les que vulguin treballar i no és tan fàcil, i moltes obres que a vegades no se queden desertes. Per tant, han de tindre tots un poquet de paciència, perquè no mos resulta fàcil el poder tirar les obres endavant. Estes obres ja estan fetes. Després també hem canviat les luminàries a LED de tota la part baixa del poble, que encara les tenien vapor de sodi, i els han acabat ara esta setmana també. També han acabat obres al camp de futbol, que això era una inversió de vora uns 50.000 euros que venia en unes ajudes de la Dana del 2024, ajudes de l'Estat, en este cas eren l'ajuda era de 26.000 euros, el resto en fons propis. Ho estan treballant ara, i després també tenen que arreglar el que és el techo dels aseos. Tot això van ser desperfectes de la Dana. Més coses que porto, m'ho apuntat per no deixar-ho. Inversions que encara estem treballant, estan els projectes, mos falten l'aprovació de Diputació en este cas i del Consorci. És el canvi de clavegram i asfaltat, i en este cas és adoquinat, del carrer Sant Josep i del carrer Socors. I després també tenim que canviar, ampliar en l'enllumenat i canvi de voreres. Les voreres ja fa de quan s'ha fet aquesta urbanització, i la veritat és que patinen molt, i entonces ja tenim pràcticament tota l'urbanització a canviar, i ara queden només els carrers, els últims: carrer Tortosa, Baix Maestrat, carrer Montsià i carrer Penyiscola. Tot això és per més seguretat de tots els veïns i veïnes de la zona. I obres a futur, bueno, dins de lo que és el remanent positiu de tesoreria, anem a fer ara una modificació per tal de canviar LED i ampliar la il·luminació del camp de futbol, el camp de futbol Ferrere Sarayo, perquè, bueno, ens fa falta, sí que està ja n'hi ha il·luminació, però no és suficient per si volen jugar, i més ara que hi ha més categories que juguen i tal. I com a algo important, per a mi algo molt important, que hem decidit utilitzar també el remanent positiu de tresoreria del 25, ha sigut la compra d'un terreny que n'hi ha al costat de les escoles d'ara, del Col·legi Públic Felicinda Collell. Este terreno ja estava dotat al pla general com a educatiu, per tant, bueno, només podia, ja estava previst per això. Ara hem adquirit el terreno este, era del Sareb, i doncs l'hem adquirit l'Ajuntament. És la primera pedra per a un projecte de futur. Tenim clar de que això no serà ja, de fet, a una visita que vam tindre, que després te la comento si vols, en la Direcció Territorial d'Educació a Castelló, doncs ja tenim clar que no serà imminent ni molt menys, però Calitx és un poble que va a més, cada vegada tenim més població, estem augmentant de població, i les coses, considerem que els problemes s'han d'intentar, tot no es pot, però s'han d'intentar previndre, i per això han fet la compra d'este terreno, per poder demanar un nou col·legi. El seu moment, quan van ser els edificants, no se va poder demanar perquè no complien els anys, però tenim un col·le que parxes sobre parxes, i que no hi ha forma de poder. L'altre dia me comentaven, faig un parèntesi, l'altre dia me comentaven, si ho compares en el Ramoncit de Benicarló, bueno, però és que això no es pot comparar, ja. Perquè jo, quan vaig veure les fotos del Ramoncit, pensava que era una broma.
1: No, sí, sí.
2: I realment no és una broma. Crec que està, bueno, ja estava així, de quan estaven els meus fills, i ja tenen, ja ells ja treballen, ja de professors, també, imagina't. Però bueno, no tenim que arribar ni molt menys ahir. Nosaltres tenim un col·le en què la climatització no és l'adequada, no hi ha gimnàs, falten aules, i no tenim que esperar a que el problema siga damunt per tindre-ho que previndre. Per tant, per això hem fet la compra, i això és l'obra futur, que des de luego mos fa molta il·lusió, junt en la que vam comprar ja fa 2 anys, també un terreny per cedir-lo a conselleria per un futur centre mèdic. Independentment de que es vagi a construir en un futur aquest centre mèdic, ara ho tenim a les mans de l'Ajuntament, perquè el terreno del centre mèdic lo tenim que urbanitzar i cedir-lo urbanitzat. Claro, estem parlant de 800.000 euros, això per un poble com Calitx no és fàcil. Ja tenim el projecte, això sí que el tenim, però claro, tot hem de treure això, claro, diners, ¿vale? I entonces, pues, tot això és més complicat. I el del solar este, pues, sí, la veritat és que ja ara el tenim propietat, això no ha sigut d'allà per allà, és algo molt costós. La setmana passada vam fer un segon ple per a fer la modificació de crèdit del remanent positiu per tal de tirar endavant. Ho vam aprovar en els vots a favor de l'equip de govern. Ens hauria agradat que l'oposició haguera donat suport en aquesta compra, però com fa igual en aquesta compra, com a la del solar del centre mèdic, pues, no donen suport. Nosaltres, la nostra responsabilitat és treballar pel bé de tots els calijons i calijones, i des de luego mirar a futur, i des de luego que el suport o no en aquests temes, pues, tampoc mos evita el que seguim treballant. En quant al centre mèdic, l'escola, actualment, pues, sabem que té deficiències els que n'hi ha ara. Nosaltres vam demanar un últim edificant per tal de canviar, en aquest cas vam demanar la caldera, perquè la caldera l'han fet reparacions, perquè el manteniment del centre és tema de l'Ajuntament, i han fet totes les reparacions, però no, com la caldera és vella, arribarà un moment en què dirà prou. I entonces vam demanar un edificant per canvi de caldera. No fa molt, no fa ni un mes, vam anar a la Direcció Territorial d'Educació per tal de mirar a veure, perquè no ens havien contestat, no sabíem res d'això. Havien preguntat moltes vegades, però vam dir, és qüestió d'anar allí, ens van recibir després de temps, i vam preguntar, i la veritat que la visita va ser un poc decepcionant. La resposta va ser que climatització no, que mirarien el tema de calefacció com estaria, no tenim gimnàs i vam dir que necessitaríem un gimnàs perquè a cada vegada que fa mal hora o utilitzen el centre de cultura, el centre de cultura és això, un centre de cultura, claro. No és el gimnàs del col·le. La directora territorial mos va dir que a Calís no li pertocava, no sabem el per què ni el per què no, perquè d'argument no me'n va donar cap, que necessitàvem més ampliació d'aules i també que no li fien, no necessitàvem, i per tant pues, sí que va ser decepcionant. Pocs dies vam vindre a veure, tal com us havien dit, a veure en quina situació estava la caldera, ho estan estudiant, i el que van dir és que les ombres que les ficarà l'Ajuntament, que calefacció o ventiladors que els ficarà l'Ajuntament, quan saben des d'un principi que això és una inversió i no és competència de l'Ajuntament. Però l'Ajuntament, de totes formes, estem estudiant-ho, ja tenim els pressupostos, justament ahir me van presentar l'últim pressupost per tal de saber la inversió en ventiladors, perquè des del bloc en calefacció, en climatització, l'Ajuntament no arriba en aquesta gran quantitat de diners, tot i que igual s'estudiarà, perquè si la Generalitat no ho fa, estarem l'Ajuntament com sempre hem estat, perquè altres vegades hem ficat instal·lacions a l'escola que no mos pertocaven, i entonces ho ficarem. Està clar que acaben esta setmana, sí. No estarà per ara, però bueno, si ho tenim que fer i tenim que fer una modificació també del remanent este positiu, que és el que mos va bé, el tindre el remanent positiu per totes aquestes coses que puguen sorgir. Però com te dic, va ser una reunió de 10 minuts per una cosa molt important que consideràvem, i va ser prou decepcionant, perquè era, necessitem això? No. Necessitem allò? No. I entonces, bueno, disgustats no, perquè jo crec que n'hi ha gent que no té en compte que quan un alcalde o alcaldessa va a demanar alguna cosa, va en representació de tot el poble, que tant un alcalde o una alcaldessa, els ha votat la gent i per tant estan allí. I aquestes persones que ocupen aquests càrrecs, pues, moltes vegades tindrien que tindre una miqueta més de consideració en què estan parlant també, i no creu ser per dalt d'ells quan l'alcalde o alcaldessa està votat per la gent, mentre que aquests càrrecs, pues, moltes vegades no. I bueno, nosaltres seguirem treballant, som els que estem més pròxim de la gent. Els xiquets i xiquetes de Calitx se mereixen el mateix que altres puestos, se mereixen un gimnàs, se mereixen una climatització, i treballarem per tot això. I la primera pedra, pues, ha sigut la compra d'aquest terreno, que són més de 5.600 metres quadrats. Tenim més que suficient per a tindre unes bones instal·lacions.
1: Pues sí. I com es decideixen les prioritats d'inversió en un municipi de les dimensions de Calitz?
2: Sí, bueno, el dia a dia i el conèixer les necessitats, ho tens. Pensa que bueno, la setmana passada vam fer la nota, perquè ja no m'havia ni donat compte, però ja fa 15 anys que estic d'alcaldessa a l'Ajuntament de Calitz, i bueno, moltes coses i les necessitats les tens clares, i moltes vegades aquestes necessitats se tenen que canviar per coses sobrevingudes que se presenten, i pensaves fer una cosa i t'has que destinar a una altra perquè una urgència te ho demana. I aquestes són les prioritats que fem. Però com ja t'he dit, a part de les prioritats del dia a dia, pues, mirar cap a futur perquè les pròximes generacions tinguin tot allò que a Calitx pensem que els pot arribar a fer falta si augmenta la població, pues és en lo que estem treballant. Però moltes vegades sí que mos agradaria fer un gran edifici i tot això, perquè a tots mos agrada, però considerem que la compra d'estos dos terrenos que t'he dit, tant el centre mèdic com el de l'escola, és una visió de futur que necessita el poble.
1: Parles de que Calitx està creixent, està augmentant la població. Quines garanties hi ha perquè el creixement urbanístic sigui sostenible i perquè els joves també es puguen anar a viure a Calitx?
2: Sí, bueno, mira, nosaltres l'any passat, era, el temps passa tan ràpid, farà un o dos anys, vam aprovar el pla general després de, crec que era, no sé si 13 o 14 anys que portàvem el pla general en marxa.
1: Sí.
2: Sempre costa molt. Se va aprovar i ahí, pues, ja està tota la previsió d'urbanització de lo que volem que siga el Calitx de futur. Però ante tot això som conscients, com t'he dit, que n'hi hauran instal·lacions que se'n van de les nostres mans, com pot ser l'escola o l'ambulatori mèdic, que això serà necessari. En tot el resto que és competència de l'Ajuntament, doncs nosaltres anem treballant dia a dia per tal de que tinguem una unitat de respir perquè els nostres majors

0: en tenim dos, una deportiva i l'altra per escoles més menuts, acompanyant-los també als cursos de natació, sí. En aquest cas, que fem pues, bueno, cursos de natació per l'estiu, aquagym per a les persones més grans que vulguin anar. Totes aquelles coses que considerem que puguem fer de cara a la gent que vinga a Càlig, pues, ho fem en deports, pues, lo mateix. En tema de joventut, este mes passat crec que va ser, vam fer unes jornades infantils al paratge del Socors, que les van anomenar Menú Fest. Tots així que ells van tindre trail, van tindre jocs actuals, jocs tradicionals. Després també un dia dins del centre de cultura vam tindre un centre gamer, que era tot jocs de interactuar, però des dels primers que teníem nosaltres en les maquinetes que jugaves entonces els diem el hobby a tot el que ara últimes tecnologies, sí. Pues bueno, pues intentes que tinguin tot allò que consideres necessari. El gimnàs municipal, que el seu dia ja vam construir, crec que va ser de les primeres actuacions que vaig fer jo a l'entrar, pues bueno, un gimnàs municipal que cada dia va a més i cada dia se fan més activitats i se canvien activitats noves, per tal de que tot este plantejament urbanístic siga possible, perquè no és prou que promocionem el poble, sinó que la millor promoció del poble és oferir, no? I jo sempre dic que Càlig, la situació de on estem situats és beneficiosa, perquè estem molt propet de les grans poblacions, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, en bones comunicacions, per poder no res te trasllades a tindre tot allò que te faria falta que no tingués al poble.
1: Sí, sí. I hi ha algun temor per la falta de serveis que es pugui convertir en un problema si augmenta encara més la població?
0: Bueno, temor sempre el tens. El que voldria és que te fer en casa totes aquestes reivindicacions que fem. Nosaltres, per exemple, la UHD, que és la Unitat Hospitalària a Domicili, que creiem que Càlig ho necessita, i no comprenem perquè altres poblacions ho poden tindre i no ho té que tindre un poble que estem tan propet. Qui diu Càlig? Els pobles de la comarca. Benicarló, Vinaròs ho tenen quan tenen hospital i tenen ambulatoris, sin embargo els altres pobles com ara Càlig pues no tenen, no Càlig, sinó molts pobles, la Unitat Hospitalària a Domicili, pues ho estem reclamant contínuament, i totes aquestes reclamacions que se fan contínues sí que estan fora del nostre abast, però temor no, perquè nosaltres estem pendents i seguim reivindicant i seguirem reivindicant, no, fins que sigui una realitat.
1: Ja com a últim tema, queda mes i mig, més o menys, per a les festes de Càlig. Algo que mos pugues contar aixina en exclusiveta, o se ho deixes a la regidora de festes?
0: Bueno, la regidora de festes te ho explicarà tot millor, perquè l'altre dia ho estàvem comentant i em va dir que hi ha més de 100 actes en totes les festes. Es comencen el dia 7, del 7 al 16 d'agost, per tant pues no queda res, el temps vola, en moltíssimes activitats, en molt bones orquestes. Càlig sempre també se diferencia per tindre unes molt bones orquestes. N'hi ha moltíssima gent que ve a compartir amb nosaltres les festes, i bueno, i enguany felicitar també a totes les joves de fester, no en tenim cap, però tenim 17 joves, entre grans, xiquetes i joves més. Són 12, crec, de grans, i 5 d'infantils. I les reines de festes són Kira Anglès i Elsa Sancho. Això se fa un sorteig, vale? Entre sí. Les que volen entrar al sorteig. I per lo tant, pues, bueno, això ho tenim ahir. Antes d'allò, antes de les festes, està la festa de Sant Joan, que nosaltres el dia 23 fem el que li diem les flameràs, en algo molt tradicional que són els rastres. Hi ha tallers de rastres en una associació, les Ameletes, que també fa tots els anys. I després, com a novetat, este any fem un sopar de pa i porta, i en ball també, després de la flamera, de la foguera, que diem a Càlig, flamera. Però bueno, això, tots festes detrás d'una va l'altra, ja van seguides. I bueno, el dia 7 d'agost es comencen, el nostre patró és Sant Llorenç, que és el dia 10 d'agost, entonces sempre agarrem al mig d'això tenim el dia 12 d'agost, que està l'eclipse.
1: Claro.
0: Això hem tingut que fer de

0: La regidora ha tingut que canviar un poc les activitats que ja tenien programes per aquest dia, perquè aquest dia era dia de bous, no se poden fer, si es fa baix la responsabilitat dels ajuntaments, entonces han canviat una mica la programació i bueno, tot s'arregla en temps i en ganes.
1: Pues sí, totalment. Moltíssimes gràcies per vindre i que bueno, que mos veiem.
0: Molt bé, ha sigut un plaer.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic en David Vicente, diputat autonòmic. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Què tal? Molt bon dia.
1: I bueno, comencem parlant en DipuComerç, i és que la Diputació va destinar 2 milions d'euros a bons comercials amb l'objectiu de mobilitzar aquests 4 milions. Com funcionarà aquesta iniciativa?
2: Bé, doncs al final era una qüestió que feia temps que estàvem treballant en ella. Al final, com hem dit algunes vegades, la Diputació disposava de, no, d'estalvis per poder traure aquest tipus d'accions, però fins en aquest moment, no, en aquest temps que estem passant, no podíem disposar d'aixòs remanents, d'aixòs estalvis, perquè el govern d'Espanya no ho permetia. Ara, doncs, alçar les regles fiscals, podem fer molts tipus d'actuacions que ja portàvem pensades fer. La veritat que aquests bons comerç jo crec que és una ajuda molt important, no, per als comerços establiments de la província de Castelló, perquè pensem que és una espenta molt gran, que podem ajudar a aquests xicotets comerços, no, a que puguen, la gent puguen anar i puguen fer ús de les instal·lacions o dels productes que puguen vendre, i creiem que tenim que seguir així en la Diputació com a ajuntaments, dins de, també de les seues possibilitats i dins de la seva capacitat que pugui tindre. La Diputació de Castelló té que estar ahí, en aquest cas, pues, ara en aquest moment pues, li toca al comerç i als establiments de la província de Castelló.
1: I més o menys quan arribarà aquesta ajuda?
2: Bueno, pues jo crec que estan ultimant ja, no és una àrea de les que porto jo, però estan ultimant ja totes les qüestions per poder disposar quan antes, perquè creiem que és vital, no? Podem estar pensant que antes d'acabar l'any podem tindre estos bonus en funcionament de comerç, i creiem que això, que tenim que ajudar al xicotet comerç. Conforme t'he dit, els veïns els supondrà pues, una millora en seguretat. Moltes vegades hi ha cruces a la pròpia travessia, hi ha moltes vegades circulació de vehicles que no respecten la velocitat que s'hauria de tindre per dins una travessia. Entonces, totes aquestes actuacions de cara al veí van enfocades a això, a millorar la seguretat. Molts municipis, hi ha persones d'estos municipis menuts, hi ha persones majors, persones grans, que moltes vegades tenen que cruzar, no, aquestes travessies, i tenen que fer-ho en llocs segurs i que estiguen protegits. El que no podíem és permetre, no, que pugui haver un accident d'aquest tipus, i creiem que el veí ho notarà en aquesta seguretat i en aquest reforç pues, que tindrà a l'hora de poder accedir o poder practicar aquestes travessies.
1: Un dels projectes més importants que ha tingut la Diputació ha sigut el de les càmeres del control d'accés. Al final són quasi 450 càmeres en 115 municipis. Què controlen exactament aquestes càmeres?
2: Les càmeres el que controlen és el control d'accessos de vehicles de qualsevol tipus a la població. El que se pretén en això és tindre un sistema de vigilància. Al final, avui en dia, en aquestes qüestions estem sotmesos a unes regles estrictes de control, i aquest tipus d'informació té que quedar gravada, registrada, i té que haver un responsable, que en aquest cas pues, serà l'Ajuntament, el que decidisca l'Ajuntament que ho siga. Però sí que el que se vol és que sigui una mesura dissuasòria, no? Que la gent, conforme dic, respeten les senyals, respeten la circulació dins d'aixos municipis, i, per supost, pues, si les cossos i forces de seguretat de l'Estat requereixen aquestes imatges perquè en algun moment han vist algun cotxe que tenen que identificar-lo o tenen que veure alguna matrícula, pues, elles són les que poden fer ús d'aquesta informació, com no podria ser d'altra manera. Jo crec que també als municipis minuts ens aporten molta seguretat, perquè moltes vegades els cossos i forces de seguretat de l'Estat, en aquest cas Guàrdia Civil, que és la que té la competència de la seguretat en els municipis menuts, moltes vegades està desbordada, li falten efectius, que també, pues, també aprofitant, no, que me preguntes, pues, sí que és veritat que hi hauria que reforçar aquesta seguretat en els pobles menuts, perquè al final si ens guiem per estadístiques de delinqüència, jo crec que no és el millor dato. La gent se tenen que sentir segurs, la gent tenen que estar protegits dels municipis i no tenen que estar en menys protecció en un municipi xicotet que en una ciutat. Jo crec que també és una mesura que també ajudarà en aquest sentit a aquesta seguretat i que la gent se sentisquen més segurs dins del seu municipi.
1: Diries que és una resposta a una reivindicació per part dels alcaldes dels municipis més xicotets que reclamen posar al final més recursos per a garantir aquesta seguretat?
2: Sí, al final és una ajuda més. La Diputació és el mateix que estàvem comentant abans en altres qüestions. Al final la Diputació té que ajudar, és l'Ajuntament d'Ajuntaments, molts ajuntaments, molts no, alguns ajuntaments ja ho tenien instal·lat pel seu compte, ara se veurà reforçat en aquest projecte de la Diputació, perquè s'instal·laran càmeres, inclús si hi ha algun tipus de masia o vivenda a disseminar, també se farà la instal·lació d'aquestes càmeres, inclús si l'Ajuntament pot opinar o pot decidir a on se fa aquesta instal·lació, també s'atendran aquestes qüestions, hi ha més puntuals, més tècniques, però és el que t'estava dient, jo crec que ajudarà a que el veí se sentisca més protegit i que pense que això, que pense no, que realment sigui així, que si hi ha qualsevol acte delictiu, qualsevol cosa, d'ahir se podrà fer un ús d'aquestes imatges i al final el que se tracta és de que ja no corruisca, no corruisca ningú fet delictiu i que la gent en el seu municipi estigui més tranquil·la.
1: Passem ara a parlar d'esports. El programa Més Esports compta amb més de 12 milions d'euros. Quines actuacions se podran financiar?
2: Tot tipus d'actuacions esportives. Jo te puc contar el cas meu, jo soc alcalde de Torredembesora, te puc contar per ficar-te un exemple en context. Jo, per exemple, en aquest cas el que anem a fer és arreglar l'àrea esportiva, anem a adequar una zona per fer un gimnàs a l'aire lliure, no? El que volem és que el veí, en aquest cas una zona esportiva que ja tenim piscina, poliesportiu, pista de pàdel i frontó i demés, el que volem és tindre un gimnàs a l'aire lliure perquè tots els habitants del municipi puguen fer ús del mateix. I la veritat que jo he parlat amb alguns alcaldes i van tots en eixa línia, també depèn de la població del municipi, també tindran un pressupost o un altre. I els alcaldes el que volen és millorar les instal·lacions i si poden crear-ne de noves, que és el que se tracta. Al final el deport és salut i també és el mateix que diem antes, no per tindre o per viure en un municipi xicotet és que tindrem menys serveis. En aquest cas els ajuntaments el que volem és donar el millor servei al municipi i que la gent al final estiguin contents en aquests serveis. Jo creiem que és un projecte també de molts de diners, és un projecte molt envejós que feia molts anys que no se feia un pla d'instal·lacions deportives i creiem que feia falta. Al final moltes vegades ens dediquem a les coses més urgents i a les que no són tan urgents o no són tan importants les descuidem un poquet. Entonces en aquest cas és un impuls en aquesta part que veiem que sí, que fa falta i que a més molts municipis ja ho havien demanat, no, prèviament a que es quede un pla d'instal·lacions esportives que feia, ja dic, que molts anys que no hi sigui.
1: Creus que d'esta manera en la millora d'aquestes instal·lacions esportives els més joves se poden estar més a gust al poble o se poden no anar-se'n, per dir-ho d'alguna manera?
2: Bueno, al final jo sempre he pensat que l'Ajuntament té que tenir l'autonomia i els ajuntaments són tots majors d'edat, no? Dir-ho d'aquesta manera, per saber realment el que fa falta en el seu municipi. Jo crec que cada, en aquest cas, alcalde o alcaldessa o qui estigui al front en aquest cas és el tema d'instal·lacions deportives, té que saber el que li fa falta al seu municipi. I jo creiem que aquests ajuntaments són conscients d'això, d'aquesta gent i la gent jove, i la no tan jove també, al final, tenen que tindre accés a tots, no? A poder tindre l'ús d'aquestes instal·lacions i jo crec que sí, al final el que se tracta és de tindre conforme dia això serveix i que no puguem dir no, és que si visc en una ciutat gran tinc de tot i si estic en un poble no tinc de res, no? Això ja ha canviat i cada dia els municipis tenen més serveis, tenen més instal·lacions i creiem que tenim que seguir en aquesta línia, no hi ha altra.
1: Parlem ara de les helisuperfícies. Vostè, com a diputat de Bombers, quina és ara mateix la situació de la xarxa a la província?
2: Pues bueno, estem en un projecte que també, quan vam accedir al govern, la presidenta Marta Barrachina me va encomanar a mi esta àrea, i la veritat que és una àrea que hem treballat molt en el tema de les superfícies. Ja són 6 les que tenim construïdes. Estem en 3 més que estem també mirant la disponibilitat de terrenys i de més, i és una mesura més de seguretat. Al final, doncs, estàs en un municipi, hi ha municipis que estan comunicats per carretera en un hospital o en una ciutat on tens abast de qualsevol cosa que te pugui fer falta en més d'una hora. Entonces, pues, en un cas de necessitat, en un cas d'urgència, en un cas d'una persona es fiqui malalta, pues tindre un lloc on pugui aterrar, en este cas un helicòpter sanitari o de qualsevol tipus, pues aquest temps de resposta se reduïs moltíssim, reduïs pràcticament a menys de la meitat. Estem parlant que qualsevol lloc de la província podria estar comunicat en 20 minuts en un hospital, que creiem que aquest temps pot ser la diferència entre que tot vagi bé i que no ho vagi, no? Jo creiem que és un projecte molt bonic, són obres que no són excessivament cares, sí que és veritat, pues, que hem de tenir la disponibilitat de l'Ajuntament, dels terrenys i de més, però creiem que molts municipis, i molts municipis en aquest cas, pues, aislats d'aquestes grans ciutats, pues sí que hem de intentar promoure aquest tipus d'obres que creiem que tanta falta fan. És veritat que em diuen, no, és que jo encara no l'he gastat, algun municipi que l'han fet, i dic, és que val més que no l'hagis gastat, no?
1: Total.
2: Però també això, dir que aquest pues, tipus de plataformes, al final, quan hi ha un incendi, per exemple, pues, també ens ajuda als mitjans d'extinció a poder deixar la gent, a poder recollir-la, a poder fer molts tipus de maniobres que també van bé, no? Quan hi ha un incendi, al final tots els recursos són bons, i en aquest cas pues, és un més. Seguirem en aquesta línia, conforme dic, tenim 3 municipis més que estem mirant a veure els terrenys, a veure si d'alguna manera pues, poden fer la cessió al consorci durant uns anys perquè nosaltres puguem a la vegada podem construir aquest tipus de plataformes.
1: Justament parlant dels incendis, en una província amb tants municipis d'interior i tanta superfície al final forestal, fins a quin punt una helisuperfície pot ser determinant davant d'un incendi?
2: Al final, un incendi n'hi ha molts mitjos d'extinció, però un de tants, per exemple, és un exemple que te puga ficar, són les brigades helitransportades. Són brigades que estan formades per un helicòpter, però dins va gent, no?, que se tenen que deixar al lloc on estigui l'incendi. Entonces, per a carregar, per fer tota la logística d'esta gent, aquestes plataformes van molt bé. Després també les aeronaus tenen uns temps de vols i també tenen uns temps de descans, que moltes vegades, pues, moltes vegades no, sempre hi ha que respectar-lo. I també aquestes aeronaus, pues, si tenen que fer un període de descans, pues, el poden fer també en aquest tipus de plataformes. Hi ha hagut vegades de tindre que aterrar a qualsevol lloc que veuen ells, però clar, això fica en risc la seva seguretat i la seguretat dels que van dins de l'aeronau i dels que estan fora també. Entonces, pues, aquest tipus de les superfícies ja se construeixen, de plataformes se construeixen en llocs segurs, en llocs on no hi hagi cap tipus de cable elèctric, de vivenda colindant, que hi hagi, que també tinguin l'espai obert, i així d'aquesta manera, pues, és el més segur que podem fer. Tot ajuda. Al final, quan hi ha una gran emergència, totes aquestes instal·lacions s'utilitzen, i la veritat que hem vist, l'experiència ens ho ha demostrat, que són molt útils en cas de necessitar-ho.
1: Quines diries que són ara mateix les mancances o les principals mancances que detecteu a l'hora de que hi hagi una emergència al món rural?
2: Les emergències és una àrea que és complicat. Complicat en el sentit de que pareix que mai sigui prou, no? Una emergència, aquest estiu mateix hem tingut diversos exemples, incendis ja importants, i al final l'incendi sempre és així, no? L'incendi, si se cremen 100 hectàrees, haguem volgut que s'hagin cremat 50, i si cremen 50, perquè no se'n cremen 20, no? Això és així, no? Sí que és veritat que també estem satisfets del treball, perquè s'ha treballat molt. Aquest estiu ha sigut un estiu com dic, bastant complicat en el tema d'incendis. Pràcticament el mes d'agost no ens hem passat sinó en un lloc o en un altre, hem estat en incendis, però sí que és veritat que tot el dispositiu d'extinció ha funcionat molt bé, la coordinació en la conselleria ha sigut molt bona, i jo sí que és veritat recalcar també des d'ací, donar les gràcies també tant a la conselleria com a tots els mitjos, no?, que van vindre a ajudar-nos en els diferents incendis, tant a la UME com al Ministeri, com a tot el món que va vindre, com a altres consorcis també de bombers i de forestals que van vindre a ajudar-nos. Jo crec que estem satisfets. La veritat que sempre se pot fer més en el tema d'emergències, sempre se pot millorar, sempre se podria, no?, arribar més a punt i sempre se podria fer més, però creiem que per l'envergadura dels incendis s'ha actuat molt bé, i jo també doncs, molt content com a diputat del Consorci Provincial de Bombers. I també una qüestió a recalcar que també és important: en tots aquests incendis que hem tingut pràcticament no hi ha hagut ninguna lesió greu del propi personal d'extinció, que també és una de les coses molt importants, perquè eren incendis, i els tècnics m'ho diuen, eren incendis per haver passat qualsevol cosa, i també sempre des del primer moment el que se va fer, doncs, primer que res, apagar l'incendi, òbviament, apagar l'incendi que fos, però protegir a la nostra gent, sempre treballar en un lloc segur, que no estiguin mai d'alguna manera que puguin tindre pues, un atrapament o puguin tindre alguna cosa, perquè tot això pues, fica en risc molt la vida dels propis intervinents. Per una part això, i per l'altra part pues, bueno, els municipis, sí que és veritat, també municipis que se van veure evacuats també en estos incendis. La veritat que això és la part, no?, que menys m'agrada, no?, perquè quan li tens que dir a un alcalde o li tens que dir a un habitant d'un municipi que se'n té que anar en seguida, en un quart d'hora o en mitja hora té que agarrar les coses i se'n té que anar, la veritat que no és fàcil, és dur, però creiem que és en el benefici d'ells i per la seguretat d'ells. Nosaltres, aquests municipis que vam evacuar, se va mirar ja d'un primer moment que puguen estar també evacuats en les millors condicions possibles, al lloc on anaven i demés. I després la nostra feina bàsicament consistia en protegir pues, que tots aquests municipis que la gent ja havien evacuat, que el foc no arribaré pues, ni a les vivendes, ni als polígons industrials, ni a cap tipus de bé moble, perquè creiem que era la prioritat. Havia que protegir els municipis, i conforme dic, pues, bueno, així no se va fer. Crec que pràcticament no se va cremar ni una casa, ni vivendes aïllades, ni van tindre afecció en cap lloc, que era un tema dels importants, perquè també conforme dic que me diuen que eren incendis per haver pogut passar algun accident, també eren incendis per haver pogut passar això, no?, que s'hagués cremat este tipus de construccions, perquè hi havia molta vivenda aïllada, hi havia molts masets, i vam intentar pues, protegir-los de totes, i creiem que això va ser la labor, i per això estem satisfets en aquesta qüestió.
1: Pues jo per la meva part, David, moltíssimes gràcies per vindre, i bueno, contamos tot el que envolta a la Diputació de Castelló.
2: Gràcies a vosaltres per la invitació, David.
3: En Autotrac Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyección.

0: Molt bon dia a tots i totes, benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi. Avui, 21 de setembre de 2026, estaran nosaltres. Com sempre, tindrem el programa de les ones, que entrevista la filòloga Àngela Buch, i també estarà amb nosaltres Javi Ferrer, que ens ve a presentar la Fira de Traiguera.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. En aquest cas, contem en la presència de l'alcalde de Traiguera, Javier Ferrer. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
1: I bueno, fem l'entrevista perquè quede poquet perquè es comencen les festes de Traiguera. Com s'afronta des de l'Ajuntament aquestes dades tan importants per al municipi?
2: Bueno, pues, com bé has dit, no? Del 13 al 23, pues, Traiguera tornem a estar immersos, no?, en les nostres festes majors. Però bueno, és un repte, no? Cada any les festes al final són un repte, no? Perquè nosaltres sempre li donem molta importància, no? Pensem que tots els recursos que s'inverteixen a les festes són en prou de la nostra població, no? Per molta gent les festes són les seves vacances, i nosaltres ens agarrem com a tal, no? La importància que tenen per, bueno, per tot el seguit d'actes, per tota la participació que comporta, per tot lo que l'impacte, no?, que tenen dins del nostre poble i dins de la nostra comarca, no? Perquè al final les festes d'un poble, pues, sempre se veuen, no?, en gent d'altres pobles que venen a visitar-nos, i això, i la veritat és que pues, bueno, pues, ho afrontem, pues, com una vegada més, pues, no? Pues, en la responsabilitat que ens toca, en les ganes que tenim de que se facin festes, no?, i de que, bueno, sortiguem bé, i esperem, pues, que siguin del gust de la gent, no?
1: Has mencionat que, bueno, la gent té vacances o que venen de fora, s'espera molta gent per les festes?
2: Bueno, sempre puja la població, no? A l'estiu, pues, tenim cases de molta gent que són de fora, i la veritat és que, pues, bueno, un poble com el nostre, crec que som sobre 1.400 habitants, no, en xifra exacta no arribem, però bueno, pues, a festes, pues, probablement siguem 2.000 persones, no? Sí. Més del poble. Llavors, pues, en aquest increment de la gent, no?, i en tota la gent que s'espera, pues, bueno, quan hi ha actes que són una mica més especials, no?, pues, bueno, igual com siguen els bous, el dia de la presentació, dies d'estos que són més senyalats, pues, bueno, el poble, pues, la veritat és que té un creixement important, i pues, bueno, en això estem.
1: I bueno, què suposa també per a Traiguera que arriben les festes, tant des del punt de vista social com des del punt de vista econòmic?
2: Bueno, pues, el que comentem, no?, quan més gent hi ha, no?, pues, diguéssim, el poble, entre cometes, se fa important, no?, i econòmicament, pues, per les empreses i comerços i establiments que viuen no només de les festes, però que sí que tenen un clar caràcter vinculat a aquest tipus d'actuacions, però la veritat és, bueno, que s'incrementa, no? Sí que vull pensar que són dies que van millor, però bueno, també la càrrega de treball per tota la gent estos dies, pues, pensa que en 10 dies concentres a molta gent, són moltes hores, molta feina, i pues, bueno, des d'aquí també, pues, no, agrair-los, no?, que donen este servei, perquè, pues, treballar quan es fan festa, no?, a vegades no és lo més bonico, però sí que quan tens aquestes faenes, la gent, per lo menos los que estem a l'altra part, el que mos toca és agrair-ho, no?
1: I parlant d'això, quin paper tenen les associacions, les penyes, les comissions en l'organització?
2: Nosaltres sempre ho hem destacat, no?, des de que estem a l'Ajuntament, sempre hem dit que al final de fet, ja me'n recordeu, no?, l'any passat vam fer la inauguració de la plaça del poble, no?, i al final hi vam ficar la força d'un poble, no?, i vam fer un homenatge a totes les associacions locals ficant-los una maniseta a la mateixa plaça, no? No és més que un reconeixement a lo que és el poder de l'associacionisme que tenim al nostre poble i a la majoria de pobles del costat. No? Des de l'Ajuntament tenim tota la voluntat, tenim totes les ganes, tenim els recursos per poder gaudir d'unes bones festes, però al final necessitem el recolzament d'aquestes associacions, no? Que són les que en el seu granet d'arena, pues, cada dia, pues, mos omplin un espai, no?, d'aquestes festes, inclús ara al pròleg, no?, la setmana passada la Unió de Jovens, que aquest any fa complir 10 anys, pues, van muntar un acte molt bonic a la Font de Sant Vicent, on van estar congregades més de 300 persones a sopar, després va haver música en directe, i pues, bueno, la veritat és que això, nosaltres vam ficar tota la logística, nosaltres sí que ajudem molt, no?, en l'espai, en ficar les connexions elèctriques, en ficar les cadires, en ficar les taules, en ficar l'escenari, no?, en tot el que sigui d'allò, però bueno, després al final l'organització és de l'associació, no? I en aquest aspecte, doncs, en tot, no? A festes pràcticament el 100% de les associacions participen totes en algun acte. El motoclub organitza els Autos Locos, la banda de música està tots els dies, la penya taurina té un paper molt destacat, no? per les tardes i matins que se fan de bous, les ames de casa, l'associació contra el càncer. És que no vull nomenar-los perquè m'he quedat així, és que la carrera de bicicletes és una cita molt important al nostre poble. Llavors no me vull enrotllar en totes, perquè si no me deixaré alguna idea. A mi no m'has nombrat, no, nombre que a totes, i des d'aquí l'agraïment és per totes, perquè al final gràcies a les associacions a Traiguera va sortir la Fira Romana, la que enguany ja complirem de 9 edicions, i la veritat és que bueno, al final te dones compte, no, que el recolzament i el verdader motor del poble, sempre que tinguin ganes de fer coses, l'Ajuntament estarem respaldant-los detrás perquè el poble no pare, no? I nosaltres, de fet, gastem un lema molt, que és un poble que no pare, no? Un poble que no pare és pel fet de que des de l'Ajuntament hi ha voluntat, per les associacions locals també.
1: I, bueno, parlant de la programació, bueno, se combina tradició, cultura, música, activitats infantils, actes taurins. Com s'ha buscat aconseguir una programació per a totes les edats?
2: Bueno, pues tu la seva feina, no? Nosaltres realment també n'hi ha que dir que les festes les tenim molt marcades, són dies que al calendari la gent quasi se pot pensar sempre, no, com seran, però bueno, sempre intentes innovar un poquet, no? Intentes ficar les coses, pues, el dia 13 que comencem a fer sempre hi ha un parc infantil i pues, bueno, pues, l'hem intentat cada any modificar-lo un poc, no? L'any passat vam ficar una pista wipeout d'estes al camp de futbol molt llarga, pues, bueno, ara en guany pues, ficarem els jocs aquàtics dins de la piscina, pues, intentar que els xiquets pues, tinguin la millor oferta, no? Després tenim la presentació, i la presentació nosaltres sí que som, és un acte que ens agrada molt, no? És un acte que pensem que a les nostres regines, a les quals des d'aquí pues, els donen les gràcies, no? I l'enhorabona per representar el nostre poble, no? Pues, bueno, faran el seu esforç també en dormir poc, no? que xalen molt, però al final pues, bueno, també pues, forma part de la festa i li donen aquest toc de color. I nosaltres a la presentació pues, intentem esforçar-nos, no, al màxim, i ficar tots els recursos ahir perquè bueno, que no sigui una presentació normal, per dir-ho d'aquesta manera, i intentar ficar-li un toc diferenciador, no? I en això estem, no? Al final tens que mirar totes les edats, tota la gent, les nits de ball i orquestes, doncs tenim orquestes, tenim discomòbils, totes les nits quan s'acaben les orquestes fiquem discomòbils perquè els joves també tinguin la seva part d'implicació dins de la festa. Una tarda tenim un tardeo, l'any passat vam innovar el dinar de quintes, al qual va haver moltíssima participació, i aquest any seguim en la mateixa participació de pràcticament 700 persones a un dinar que vam fer l'any passat, que no sabíem com sortiria, va sortir bé, i la veritat, pues, bueno, el que està bé, sempre diem que no se toque, el que no està tan bé intenta millorar-ho, no? I en aquest cas, però el dinar de quintes ens va anar molt bé, igual com el sopar de Sobaquillo, que també la gent va fer una alta participació, bueno, i al final hi ha una sèrie d'actes que és difícil per tota la gent, però són molts de dies, jo crec que se pot, no? I en això toquem quasi que pràcticament tots els palos, i com fa mai tantes, també hi ha una carrera de bicis perquè ens agrada la bici, que també és una activitat molt important, no? Partit de futbol, la ballada popular, estan les tradicions en les misses, que per suposo el nostre patró Sant Roc i la patrona la Mare de Déu de la Font, ai, la Mare Déu d'Agost, no? Ja m'he navegat, la Mare Déu d'Agost i Sant Roc, i la veritat és que pues, bueno, al final in agarrant tots els factors que mos envolten, pues, fas un programa de festes, que és el que tenim ahí.
1: I parlant ara de la vinculació religiosa, les festes majors de Traiguera pues, tenen una vinculació molt forta tant en la religiositat com en la cultura, perquè són los sants. Quina importància té mantenir aquestes tradicions per al municipi?
2: Bueno, al final tots tenim un passat, no? I tots venim d'un algo, no? I aquestes festes, pues, en el seu dia, quan se van començar, en la seva primera edició, pues, ja eren, no, pels patrons que són del nostre poble, com he dit, la Mare d'Agost i Sant Roc, no? Pensa que guardar les tradicions és saber d'on venim, també, no? Al final, i no és no és cap esforç, o sigui que és un esforç, però és mantenir viu allò que ens ha portat fins aquí. I jo penso pues, que les tradicions se tenen que guardar, i és molt difícil els mons convulsos que vivim moltes vegades saber, no?, què és el que estem fent i saber com ho portem. Pues, jo penso que el que és nostre i el que ens identifica com a poble, no?, i el que ens identifica és el per què passen les coses, però al final no costa tant, i crec que sempre que puguem tindre aquestes dates i podem mantindre allò que ens ha portat fins aquí, ja per la devoció, que hi ha molta gent que la té, no?, i pel culte, i pel patrimoni, per el que representa pues, la nostra església, que és l'església de l'Assumpció, que és el dia 15 d'agost, no?, la Mare de Déu d'agost, la Mare de l'Assumpció, i el nostre patró, en aquest cas Sant Roc, pues, la veritat és que jo crec que ja és necessari, no?, el tema de poder aguantar aquestes tradicions, perquè al final és el que ens identifica com a poble, no?
1: I, bueno, s'ha parlat de que vindrà molta gent de fora. Com es prepara el municipi en matèria pues, de seguretat, neteja, serveis públics?
2: Bueno, per aquests dies sempre se reforça la plantilla, no?, la plantilla brigada municipal, bueno, els quals des d'aquí pues, aprofito també per no donar-los les gràcies, no? Perquè són dies difícils, són dies que ells toca matinar, perquè mentre nosaltres pues, fan festa, pues, perquè quan la gent se torna a despertar, per dir-ho així, no?, que tinguin els carrers limpios i que estigui el poble en condició, no?, per afrontar el nou dia, que segur que hi ha un altre repte, una altra història que se té que passar, no? Pues, conforme he dit, no, aquí pues, sempre se reforça la brigada. Nosaltres durant l'any d'Ajuntament tenim dues persones a la brigada municipal, som un poble menut, sempre acollint a totes les subvencions que surten pel tema d'ampliar plantilla en quant a serveis de neteja o a serveis de Merge, brigada municipal. I a festes, pues, bueno, a festes pues, sempre tenim 7-8 efectius que són els que treballen cada dia, no?, per mantenir el poble limpio i poder gaudir de totes les festes, no? I en quant a seguretat, les nits de ball contratem una empresa externa perquè totes les nits de festes pues, tinguem la seguretat que fa falta. Sempre s'indica també als serveis de la Guàrdia Civil, no?, el poble, els dies que estan en festes, i pues, bueno, de tant en tant se fa una volteta, però, bueno, per intentar garantir la data. No podem dir que hem lamentat cap incident greu, espero que siguin igual, que la gent que les disfrute, que les xale molt, però sempre des del respecte i el civisme. Hi ha molta gent que no les pot gaudir conforme voldria i pues, necessitarà millor el seu descans per motius de salut, per mil motius, no? Al final, i pues, bueno, la gent que estem de festa i que podem gaudir-la, sí que tenim que tindre un respecte i una mica d'empatia per tota aquesta gent que a la millor pues, no ho està passant tan bé, no? I des d'ahir pues, bueno, una crida també al civisme, no? Aprofitant.
1: I, bueno, més enllà ara de parlar de festes, quin moment viu actualment Traiguera, no? Quin... una actualitat del poble, quins projectes tenim en marxa?
2: Bueno, pues, vist tot això, no? Ara estem molt, molt immersos en lo que és los dies estos de festa. Bueno, estem treballant en ara mateix l'obra més important que estem fent, diguéssim, ara és una subvenció que vam rebre de la Conselleria al nostre santuari, no?, de la Font de la Salut, una subvenció de 150.000 euros per intentar pues, fer una miqueta més atractiu, no?, i restaurar pintures, arreglar zones que encara estaven un poquet a millorar, no? Allò és el nostre bullet, no?, i al final però hem de mantindre'l de la millor manera possible, no? I això estem fent una actuació allí on s'estan arreglant zones del piso, s'estan arreglant pintures, s'estan arreglant parets, s'estan fent reformes a... bueno, tot el que patrimoni tan important com este pues mos permet, no? També tenim una altra subvenció que vam rebre per accessibilitat a espais públics i l'antiga casa del sindicat que li diem a Traiguera perquè mos entenem, o on estava l'oficiam. Anem a ara tenim la unitat de conciliació familiar, té dos pisos més, i pel tema de l'accessibilitat pues, vam rebre una subvenció pues, en la qual hi ficarem l'ascensor i acabarem les dues plantes que ens queden perquè sigui una casa totalment funcional, que la volem destinar en principi pues, a entitats locals, no? Que les nostres entitats pues, tinguin un lloc per poder-se reunir, un lloc d'estada al lloc. Anem a fer una àrea de caravanes, ja vam demanar la subvenció l'any passat i me la van concedir-la i pues, bueno, ja avui en dia està molt de moda, no?, el turisme de caravana, i pues, bueno, en aquest aspecte pues, anem a dotar un lloc per poder fer una àrea de caravanes i que la gent, pues, bueno, que passa per Traiguera, pues, que se puguen fer, se puguen quedar aquí, no? Tenim una altra subvenció que és dels espais climàtics, no? I anem a fer unes actuacions a la piscina municipal, anem a ficar més bateries, com sabeu. Nosaltres tenim una comunitat energètica local, de la qual els veïns s'aprofiten de la llum que almacenem des de l'Ajuntament al nou espai multifuncional, a l'escola i a la Casa Cultura. Tenim plaques solars i les quals també van vincular unes bateries per poder almacenar energia, perquè el nostre objectiu, encara que és pràcticament impossible, no, però és que sigués la llum de la nit, que mos costa lo menys possible, no? Al final els pobles lo gasto fort de la llum lo tenim per la nit en l'alumbrat públic o camp de futbol, nosaltres per lo menys en este cas. Llavors el que estem fent és invertir molt en bateries per poder acumular energia, perquè aquesta energia mos costa lo menys possible, i després estos recursos que es tingués, pues, per poder invertir en altres recursos que mos fan falta al poble, i en això estem. I també hem rebut una subvenció, pues, per poder ficar encara més si cap, i bueno, des d'aquí a la gent del poble que se vulgui apuntar a la comunitat energètica, pues és una bona opció de, sense fer res, pagant una quota mínima, pues que tingues un ahorro a la teua factura de la llum, que la veritat és que, bueno, en els temps que
3: corren,
2: va molt bé. I al final la darrera inversió forta que anem a fer és climatitzar l'espai multifuncional que vam fer, i bueno, queda el tema de poder rodatar d'aire condicionat, calefacció segons l'època de l'any que pugui gastar, que és una inversió molt gran. Penseu que és un local que té 1.300 metres quadrats i, pues, bueno, en això costa una mica més, però bueno, el pla d'impuls de la Diputació, la inversió que anem a fer és climatitzar este local per tindre'l el més funcional possible, no? Ja vam rebre la primera subvenció de 700.000 euros del Govern d'Espanya, que és el que ens va permetre tindre aquest espai, i pues, bueno, ara ja toca mudar-lo, no? Ara ja el tenim fet, ja el tenim en tots els serveis que toca, però ara toca mudar-lo, no? Per ficar-li, pues, totes les coses que li fan falta per fer-lo 100% funcional. I en això estem, seguirem treballant i a donar-li cosa al poble, no? A donar-li els serveis bàsics que li fan falta, els serveis que creiem que necessita un poble com el nostre. Seguiré treballant, aprofite per dir, pel centre de dia, que crec que és una mala decisió del govern de la Generalitat Valenciana de llevar-lo d'un puesto com Traiguera, que no és perquè sigui Traiguera, però tenint el centre de salut 24 hores, tenint la posició estratègica que tenim com a poble, en la bona comunicació que tenim, prop de Vinaròs, prop de la muntanya, un puesto crec que molt adient per no ser només nostre, un benefici nostre, no, sinó que sigui un benefici també de molta gent de la comarca, seguirem reivindicant, perquè pense que ja no és per Traiguera, no, sinó perquè a la nostra zona, una zona que estem en despoblament, pues, el que fa falta quan tenim la població tan major és tindre recursos perquè se puguem fer. I bueno, en això estarem. Ahí serà la pedra angular que ens toca des d'aquí a final de legislatura. Sabeu que en 27 tenim eleccions, però bueno, la nostra feina no podem estar pensant només en les eleccions o pensant en les festes, encara que ara toca 10 dies, no, molt intensos, 11 en este cas, els nostres, de festes, però bueno, seguirem treballant perquè el poble no perdi recursos, perquè el poble tingui tots els serveis en les millors condicions.
3: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies, i bueno, si vols convidar a la gent de fora que vingui a les festes majors de Traiguera.
2: Sí, bueno, nosaltres, pues, des d'aquí aprofite, pues, per dir el primer de tot el que vaig dir antes, no? Que la gent s'agarra, pues, les festes en el major respecte, no? I el major civisme, perquè les puguem gaudir tots, no? Perquè molta gent les pot a tope, però altres, pues, necessiten unes altres condicions, no? I en això, pues, sí que m'agradaria festa crida, no? Perquè tots puguem gaudir-les bé, no? I des d'aquí, pues, bueno, tota la gent que vulgui, a les nostres xarxes socials tenim el programa pujat, se pot mirar totes les activitats, tenim activitats culturals, tenim activitats deportives, tenim d'oci, de religioses, conforme has dit, en dos misses, 15, 16 estos dies, tenim exposicions, Centre Cultural Traiguera, cada any està fent la seva exposició, i bueno, un seguit d'actes que podreu consultar a les nostres xarxes socials, i que sabeu que a Traiguera sereu benvinguts, i qui vulgui, pues, pot té les portes obertes per gaudir estos dies de bona música, de bons concerts i de totes les activitats que podreu veure en aquest programa. Així és que moltes gràcies als estudis de Cadena Ser per donar-me l'oportunitat de poder ensenyar Traiguera i ensenyar les festes, i pues, bueno, aquí teniu la portada del nostre programa, Traiguera, l'orgull de ser Traiguera.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Bon dia, oients, bon dia, amics i amigues de Les Ones, un programa de llengua i literatura que cada setmana, en dilluns, passa una estona amb altres. Bon dia tingueu, Josep
5: Maria. Bon dia, bona hora.
4: Bon dia, Joan.
6: Molt bon dia.
4: I bon dia, Àngela Buch, avui una, la nostra convidada. Una lingüista, bueno, explica tu sí. una mica la teva trajectòria, el teu currículum, el per què estàs aquí avui.
7: Bé, primer de tot, moltes gràcies, estic aquí perquè estic amb persones amigues i l'amistat doncs, va més enllà del, de la ciència, també, no? Diguem-hi. I això, llavors, bé, sóc la vostra convidada d'avui, la qual cosa agraeixo molt de poder, no sé, parlar una miqueta de, d'allò que mos unix entre, per exemple, el Canai Vinaròs, que és allò més representatiu i més identificatiu.
4: Ella és canareva.
7: Que és la sí. llengua. Bé, sóc canareva relativament, eh? Perquè,
5: molt bé, expliqui'm, el cognom, primer cognom no és molt
7: sí,
5: canareu.
7: No, però abans d'això explicaré on vaig néixer. Jo vaig néixer a Vinaròs.
5: Tant,
7: jo sóc vinarosenca, també.
5: Cosa que Joan i jo no podem dir.
7: Jo vaig néixer a Vinaròs i me van batejar a Vinaròs. O sigui que hi tinc molta família a Vinaròs. Llavors, això ho dic i no és que ho digui ara anecdòticament per dir, mira, perquè està a la ràdio a Vinaròs, no. Perquè és que sempre ho dic. La naturalitat en què sempre, no sé si ja dir, havíem o hem viscut, encara vivim, d'esta zona d'aquí, no?
5: Sí,
7: entre
5: sí.
7: el Canai Vinaròs, sí. Ulldecona, sí, també, sí, i la Sénia, i així, no? I Benicarló i tal. No res, hi havia la maternitat aquí a Vinaròs, i a part jo, en el meu cas, molta família, doncs lo natural era néixer a Vinaròs. Com també fer els estudis secundaris a l'Institut de Vinaròs, un munt de gent, canareus, van estudiar sí, a Vinaròs sí. i després van anar a estudiar a Castelló. I això per què ho dic? Ho dic perquè després hi ha hagut unes representacions de fronteres administratives que mos ha perjudicat en tot.
5: Sí.
7: Mos ha perjudicat en la llengua i mos ha perjudicat...
6: Absolutament.
7: Sí, sí, sí, sí. En servicis, com tornant a la qüestió sanitària, no? La gent del Canà, la Sinil de Conà, no podem anar a l'Hospital de Vinaròs.
5: Sí.
7: Això és molt fort.
5: Sí, sí, sí.
7: I gent de Terol, que només sap cap mal, a més de 100 quilòmetres, sí que hi ha un conveni per a baixar a l'Hospital de Vinaròs. I, en canvi, aquí, doncs, en el riu Sénia, s'ha volgut vestir com una muralla xinesa, que a veure què passa. Bé, a nivell lingüístic, dit això, perquè sí que ho volia dir. Doncs res, jo vaig començar fent magisteri, perquè quan era menuda, quan era xicoteta, allò, a què jugues, jo jugava a fer repàs a les nines, i llavors, doncs, després, mira, vaig fer magisteri. Després de fer magisteri, vaig trobar que no responia en unes preguntes més lingüístiques, no que no respongués a la part didàctica i això. De fet, jo vaig estudiar magisteri al campus de la Universitat de Barcelona, a Tarragona, i vam ser la primera promoció, se va trobar el professor, que havíem fet català a l'institut. Però, perquè una de les primeres promocions, és a dir, hi havia alumnes que n'havien fet, però altres no, perquè encara no havia sigut obligatori.
5: Clar.
7: Llavors el professor va dir, diu, tinc a primer de magisteri gent que ha fet 4 anys de llengua i gent que no n'ha fet gens.
5: Sí.
7: Diu, què faig jo aquí? I llavors va dir, vos faré un examen de nivell. I els que tragueu més de 8,7, feu un treball de curs, que en això també té a veure Vinaròs, que després explicaré, sí. I els altres veniu a classe. Llavors jo vaig ser d'estos que van treure més de 8,7, i què vaig fer? Pues tots els divendres, quan venia en lo tren, baixava aquí a Vinaròs i me n'anava a la biblioteca de Vinaròs a fer un treball sobre el diccionari català-valencià-balear de les paraules del canà que sortien i això. Llavors, després que vaig acabar magisteri, que llavors eren 3 anys, doncs l'interès, el cuquet filològic, això, hi havia qüestions que no havien estat resoltes perquè aquests estudis no eren per anar això, no?
5: Sí.
7: I llavors va ser quan després m'hi vaig matricular a Filologia Catalana, en moltes ganes de fer llatí, perquè quan fas llatí te s'obri el món i entens un
5: sí,
7: munt
5: que
7: de... Cada vegada que obris la boca dius, ui, això és allò, no?
4: Sobretot la sintaxi, és una cosa que de cop s'il·lumina...
7: És que és preciós.
4: Sí, sí, sí.
7: I després d'això, me vaig presentar en una, quan vaig acabar filologia, me vaig presentar en una beca d'investigació que donaven al Consell Comarcal del Montsià, i va ser com una prova personal de dir, si me la donen, és que has de fer la tesi, no tens excusa. I me la van donar. I llavors això, me vaig matricular als cursos de doctorat, vaig fer la tesina també, que no era obligat llavors ja fer-la, però era ja com una pràctica, no?, de treball de camp i tot de la base de la tesi. Això, vaig fer la tesi, que la vaig començar a la Rovira i Virgili, i la vaig acabar a la Universitat de València. I tot això doncs, m'ha portat molt de temps, molts d'anys, podria dir, i perquè també entremig he anat fent altres coses.
4: Perquè la tesi de què, quina era? Quin
7: és el títol? La tesi és de dialectologia, o també se diu geolingüística, i s'anomena Els parlars del Montsià, estudi geolingüístic. Sí. Llavors tu vas fent enquestes, no?, treball de camp, sobre un qüestionari de gairebé 4.000 paraules, repartit entre fonètica, morfologia i lèxic, i vaig anar per tots els punts habitats del Montsià en gent que hagués nascut als pobles. Vull dir, per exemple, vaig anar a Balada, que depèn d'Amposta i Sant Jaume, però la gent que hi havia no eren de Balada, llavors no sabien. Per enquest... O la Miliana, que és un barri d'Ulldecona, i si tots són belgues i no sé què m'has dit, doncs no pots. Has de deixar d'enquestar-ho.
5: A partir d'esta tesi, és el resultat del llibre que fa poc has publicat, no?
7: Sí.
5: Els parlars del Montsià en dos volums.
7: Sí, sí. Bé, he de donar molt les gràcies a la Diputació de Tarragona perquè jo vaig presentar el projecte i de seguida em van dir que sí, que absolutament, que avant, perquè la Diputació de Tarragona té una col·lecció que es diu Ramon Berenguer IV, en què ja hi havia dos tesis prèvies publicades, també de la mateixa temàtica, la de la Terra Alta i la de la Ribera d'Ebre. I llavors això, en diners públics, que aplaudixo molt, que se doni difusió en estos estudis. Sí, sí. Bé, què més?
5: Sí, no. Sí. Dins d'aquest àmbit, diguem, de l'àmbit lingüístic, per una manera, la dialectologia un poc ha sigut la base de la teua investigació, fonamentalment?
7: Sí, a veure, potser la dialectologia ha sigut el que li he dedicat més temps jo reconec que és una passió, sí, perquè a veure, hi ha altres coses que també, com la lexicografia, no?, de fer reculls com de diccionari, o la didàctica, també estic molt interessada, però a tres parts, doncs, jo què sé, la sintaxi, a millor no hi estic tant, no? Vull dir, des de la llengua, però sí, la dialectologia, sí. Sí, i a més és allò que vas sempre en l'antena posada, no?, quan sentes algú i dius, estàs d'aquell poble, tal, no?, vull dir, classifiques de seguida, perquè, de fet, el professor de dialectologia sempre mos dia, los dialectòlegs heu de ser com los metges, quan una persona va al metge, se li ha d'encertar allò que té, no?, li heu de fer el diagnòstic acurat, no?, d'encertar-ho. Diu, i vosaltres també heu de saber quan sentiu els trets. De fet, l'examen, llavors encara només teníem un examen a la facultat, al curs, no?, vull dir, així com ara la cosa va molt laxa, doncs diu, jugaves tot en una carta. I mos va posar quatre àudios, quatre gravacions, i tu en aquelles gravacions havies de disseccionar aquell parlar i dir el poble. Vull dir que això...
4: Bueno, és una prova molt bonica i per la gent que ens agrada la dialectologia és perfecta, però molt difícil, perquè la comarca és fàcil, relativament fàcil, si tens l'oïda posada, però encertar exactament el poble, això ja costa més, perquè clar, tots estem barrejats, tots parlem
6: Si era un home que havia dit que havien de ser com els metges, la medicina, també anatomia, és exactament el mateix. L'examen d'anatomia també és identificar els músculs, els nervis,
4: el tal i el qual. Sí, però tots tenim els mateixos. A la dialectologia no, eh?
5: Encara que t'has centrat bàsicament a Montsià, també s'ha espigolat, per dir-ho manera, per les comarques del Maestrat, de la Matarranya.
7: Sí, sí.
5: Un poc explicant quina és la teva tasca també per aquests territoris, colindants, diríem.
7: Sí, a veure, és que clar, diguem-hi que este comentari que acabes de fer ara me l'han fet d'una altra manera més directa, que és de dir, i per què no has fet el Baix Maestrat?
5: No,
7: espera't, que te ho diré tot.
5: Sí.
7: I jo sempre dic, perquè de vida només n'hi ha una. Vull dir que ja m'ha costat molt de temps, llavors a veure, sí que és veritat.
5: Perdó, molt de temps?
6: Quants anys?
7: A veure, molt de temps és que no és lineal,
5: no és lineal. Que no sempre estàs
7: clar,
5: altres ocupacions.
7: Sí, perquè he tingut dos fills també, que s'han hagut de criar.
5: I també et demanen temps.
7: Que de fet jo sempre dia que tenia tres fills perquè la tesi era maritesi, perquè també li dedicava molt de temps, no? I bé, després, a part dels fills, per exemple, me van donar al departament de

0: no pot ser, i de fet hi ha molt la intenció, no, d'esta etapa. A les altres dues publicacions que havia fet la Diputació de Tarragona, a la primera de la Terra Alta, a l'etapa hi ha a la coberta fotos dels informants, que me pareix molt bé perquè són la base de la llengua viva, no? A la segona, de la Ribera d'Ebre, hi ha una fotografia del riu, no? Perquè és el que vertebra tota la comarca de la Ribera, que no és el nom que diem ens, la Ribera, que era la desembocadura del riu,
1: és dos
0: noms que han canviat. I també perquè a la comarca de la Ribera d'Ebre hi ha el que diem una isoglossa, no? Una característica lingüística des del pas de l'ase cap al nord o cap al sud, que marca diferències o vaja, més trets així lingüístics. Llavors, aquí què passava? Clar, el que no pot ser és parlar del Montsià i no parlar de res més.
1: Sí, dels volcans.
0: Vull dir, no, és que això no existeix, no té cap sentit. Sí. I com no té cap sentit, jo vaig, no és que vaig insistir, vull dir, ho vaig proposar i va ser el que finalment surt aquí. Vull dir, jo tenia molt clar que no havia de sortir només la comarca del Montsià com si fos un satèl·lit, allà està, com si fos un rovelló. Per tant, aquí està, sí, protagonista en colorets, la comarca del Montsià, però surt el Baix Maestrat, surt l'Alt Maestrat, surten els ports, el Matarranya, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera. Per què? Perquè tot això forma el que dialectològicament se coneix com a Tortosí.
1: Tortosí, molt bé.
0: I, vull dir, és una peça més. No és un desencaix, no és del cine que... De fet, crec que hi ha 1.374 notes a peu de pàgina a la tesi que a la publicació en paper m'ho van fer reduir. El contingut és el mateix, però hi ha unes 600 notes, però a la versió que hi ha penjada a la Universitat de València sí que estan les 1.374.
1: Jo he consultat i puc donar fe.
0: Sí. Ho dic perquè
1: hi ha
0: moltíssimes referències, clar, a tot el que és el costat. Vinaròs surt un munt de vegades. Després ja també hi ha característiques que es veuen als mapes de les conclusions, no? Perquè hi ha també una línia, diguem-hi, horitzontal, una traïsoglossa, que partix moltes vegades i dius, què fan la part de baix del Montsià? Pues fan lo mateix que fa Vinaròs, Benicarló, vull dir que així. Sí. I ara em ve al cap, per exemple, Perea. Però nosaltres diem Perea.
1: Sí.
0: Perea. I és que Vinaròs també diuen Perea. Però te'n vas a Amposta i ja diuen Peresa.
2: Sí.
0: Però en canvi n'hi ha
2: també
0: que salten, no? Uns pobles diem tomaca i el de baix diu tomata, però els altres tornen a dir tomata a Amposta o a Mas d'en Verge,
1: sí.
0: Que tampoc sempre és uniforme esta ratlla.
1: Sí.
2: Seria més o menys el que correspon a la Ilercavònia ibera, això?
0: Sí, totalment. L'únic que, clar, la Ilercavònia era més extensa, que la diòcesi de Tortosa també va ser més extensa perquè arribava fins a Nules.
1: I després... un poc més avall, sí.
0: I tot això després per a tres qüestions super acientífiques totals, de dèries personals.
2: Polítiques, sí,
0: ja ho has dit tu, perquè polítiques vol dir de la polis, no? De la ciutat. Pues això, de centres de poder s'ha anat reduint. Bé, clar, esta reducció també mos afecta al dia a dia de la llengua. Per exemple, model lingüístic que es vehicula als centres d'ensenyament.
1: Això també volia parlar, molt bé. Sí,
0: entre Alcanar i Vinaròs. Alcanar, quan dic Alcanar dic Amposta i dic Ulldecona, etc. Jo què sé, els possessius, no? Els possessius femenins, en u, meua, teua, seua, que són formes normatives i a més són les més extenses de la llengua. Lo mestre se troba al llibre de text que el quadret dels possessius només diu meva, teva, seva. I els xiquets los fa escriure meva, teva, seva. Dius, i per què? Home, no, informa't una miqueta més. El llibre de text diu això, però nosaltres què fem? Repetim o ensenyem?
1: Paral·lelament, aquí Vinaròs, el llibre de text,
0: ara vez, aniré...
1: jo pujo, jo baixo, jo canto.
0: Exacte, ara anava aquí.
1: Sí.
0: Llavors, que resulta que la primera persona, la desinència del present indicatiu, aquí, fins més avall, és la O, també. Mira, enguany m'he trobat una experiència a primer de magisteri, a la UGI, que estic fent classe, tenia alumnes de Vinaròs i de Benicarló. I els textos, això, jo baixe, jo puja i vaig dir, a veure, què estem fent aquí?
1: Sí.
0: Tu com ho dius? No, jo dic jo pujo, jo dic jo baixo. Pues mira, són formes normatives. Estos alumnes venien de tot l'ensenyament i després a l'institut, en què tal? Que no passa res que el llibre de text digui allò, professor de Vinaròs, de Benicarló, has de dir, tant si eres d'aquí com si no, ho has de saber i ho has de vehicular. Perquè si no, el que fem és cada vegada polaritzar més.
2: Bueno, és el que interessa, des del punt de vista polític, separar al màxim el que és Catalunya de lo que és del País València. I llavors esta comarca, bueno, estes comarques frontereres són les que ens veiem més afectades, no?
0: Sí, però jo no diria mai frontereres.

0: Les tres comarques
1: bueno,
0: del mig.
1: Bueno, per dir-ho d'alguna
0: no,
1: manera.
0: No, pues de, pues agradem cada casa. Les tres comarques centrals, les sí. tres comarques del NUC, les tres comarques sí, sí. Cruïlla.
2: Sí, Cruïlla.
0: Sí, anem cap aquí.
3: Això no va dir jo.
0: Perquè si no estem repetint el mateix discurs d'estos que mos volen separar.
3: Mm-hmm. Terres del Sénia, que reivindica algú.
0: Clar, això també...
3: En contraposició a les clar, Terres de l'Ebre.
0: No, sí, sí.
3: A mi l'altre dia em deien que els del Canà diuen que nosaltres no mos sentim d'això de Terres de l'Ebre. No tenim res a veure.
1: No m'estranya.
0: Mira, ahir precisament, no el llegiré ara perquè no és l'objectiu no, del programa, però vos recomano que mireu que llegiu a l'edició de l'Ebre Digital un xic que té formació en comunicació i dirigeix una revista que li han donat un premi, que es diu Solstici, i es fa des de sí. Tortosa. Sí. Li diuen Quim Melchor Lleixà. Feia un article, i és un xic bastant jove, en este sentit de dir, a veure, això de Terres de l'Ebre, una mica, a veure, evidentment és un invent, sí, sí. I és un invent que separa. Un invent
1: no?
0: que separa. I ja començava dient, la Terra Alta d'Ebre, zero.
3: Sí.
0: I després hi ha una part, i ell ho dia des de Tortosa,
2: sí, sí,
0: dir,
2: sí.
0: La part està del Canà i tal, i posava, també anomenava els ports, el Maestrat, ho estem deixant fora, no pot ser, o ha d'haver un nom o encara que hi hagin noms parcel·lats de dir que aquí hi ha un pòsit comú, cultural i lingüístic que s'ha de posar damunt la taula i me va enxissar perquè ho vaig veure ahir i dic qui ve, dic no sóc l'única perquè cada vegada jo dic jo ni no, no més tot el, mira, me'n recordo quan anava en posta a l'institut hi havia un professor que sempre parlava de l'arròs i tal, que nosaltres diem l'arròs, sí? Les taronges sí, clar. De què m'has de parlar però bé, no res
1: però, bueno, és un terme turístic, jo crec que ha tingut molt d'èxit, molta fortuna perquè aquestes terres diríem,
0: centrals
1: no tenien denominació, de fet continuen sense tindre'n, si no te'n vas a l'època íbera o com n'hauríem de dir, perquè lo de diòcesi de Tortosa fa molta ràbia a mi, per exemple, que surti la paraula Tortosa i que surti la paraula diòcesi, perquè pareix que siguem tots de missa aquí, i és una denominació molt antiga. Jo estic totalment en contra. Ja ho sé que Miquel Àngel Pradilla la defensa a mort, però jo això trobo que l'únic que fa és desenganxar a la gent. Dir, però què m'estan dient ara? Tortosa,
3: saps què passa? Que amb aquestes terminologies, de tota manera, marca molt una mica Barcelona, no? En el sentit de que determinats qualificatius, quan arriben allà i tal, fan escola d'alguna manera perquè els hi permet tenir un imaginari, però que després no s'ajusta a realitat en absolut, com molt bé comentava Àngela, vull dir que Terres de l'Ebre de què?
1: De, i com tot, havíem de
3: tot
1: dir,
3: el Montsià, tot el Montsià, res.
1: Que no fos això. Les terres centrals o les comarques centrals.
2: Terres de Cruïlla.
1: Hem de buscar un nom. És
0: bé,
1: que
0: pues ja farem
1: les coses que no tenen nom no existeixen.
3: Heu de fer propostes als científics.
0: Ja farem propostes. A veure, sí que volia comentar això que has dit de la diòcesi de Tortosa, a mi no me molesta en absolut. Jo, per exemple, també quan depèn quina qüestió lingüística, jo aprofito de dir, pues jo també sóc de Vinaròs i per tant, diu, allí també se diu i no tal. Què passa? Jo crec que de vegades hi ha una mica com de sentir-se acomplexat o de dir, com ara mateix tu has dit, jo a Tortosa, quan sento Tortosa...
1: Jo he viscut més 40 anys a Barcelona, no parlo per mi. Jo parlo, me situo en la gent d'un nivell mitjà o baix.
0: Sí.
1: Val? En la seva perspectiva. En la seva perspectiva, això està fora de lloc. Totalment.
0: Però saps què passa? Que... A veure, aquí hem d'anar a dir, està clar que hi ha una part de població, diguem-hi, en poc interès i que s'ha fomentat molt això, aquesta desconeixença. Llavors, només una miqueta que escarbes, tu te n'adones de per què s'agarra Tortosa com a capitalitat, que potser ara ja no la té tant, no ho sé, o s'hauria de dir, jo què sé, Tortosa Vinaròs o Tortosa Morella, no ho sé, però... Tortosa no és una qüestió d'una tòmbola que tu poses uns paperets i dius pues posarem Tortosa, no, perquè el pes territorial no territorial, perdó, el pes cultural que ha tingut Tortosa ves-te'n a Benassal capellans de tota la zona esta és que on anaven, on estava el centre de cultura a Tortosa, pues és que és això. Quan va començar la facultat d'infermeria a Tortosa, molta gent de Vinaròs i de Benicarló se'n van anar a estudiar a Tortosa.
1: Amics nostres, per exemple.
0: Jo crec que sense cap mania de dir vaig a Tortosa, que actualment hi ha una tendència, hi ha una moda de dir Tortosa està allà dalt i Tortosa és Catalunya i ja tot està febrada, no, també, no? Anticatalana, etcètera, etcètera, no? Que mos plouen aquí un munt de dards que dius, xe, podem fer les coses constructivament, les hem de fer per a enfrontar-nos. Llavors, el problema que jo li veig a diòcesi és problema de vocabulari, diguem-hi, sí. Què vol dir diòcesi, que m'estan contant, eh? I jo, quan parlo de dialectologia i parlem del tortosí, als alumnes els dic, això no vol dir, quan dius la diòcesi de Tortosa, que hagués d'anar a missa ginollons, no? És una nomenclatura, evidentment, eclesiàstica, que es va agarrar després a partir de la Ilercavònia, no? Perquè si diòcesi costa, doncs Ilercavònia ja ni te ho explico, no? Però, clar, dius, no he tingut diòcesi, bueno, doncs que ho deprenguen, a veure, vull dir que ja sé lo que vols dir, no? Però jo crec que això, que en una miqueta de que la persona s'informe sense prejuís, doncs dius, bé, ja és de nom. Que ne volem buscar un altre que mos sigui més representatiu? Doncs busquem-ne un altre, cap problema. Però no un rebuig perquè de dir, això mos ho han imposat. No, perdona, això no t'ho han imposat. Això és més vell que anar a peu. Vull dir, et faries l'arbre genealògic teu i els teus primers avantpassats ja estaven dins d'aquí.
1: Això està clar, però la societat canvia, les persones canvien, ens modernitzem i des del punt de vista comunicatiu, crec que és una terminologia que no enganxa, és la meva opinió. De fet, a Terres de l'Ebre passa el mateix, perquè fins que no es van inventar la denominació aquesta de Terres de l'Ebre, que això fa 4 dies, no fa tant, eren territoris innominats que no existien, almenys des del punt de vista de Barcelona, t'estic dient, eh? Ara s'ha fet tan gran el terme Terres de l'Ebre que quan te senten parlar diu, ah, tu eres de Terres de l'Ebre, no? Dic, no, jo sóc de Vinaròs, jo sóc ja del País Valencià o sóc de tal i qual. Bueno, però allò són Terres de l'Ebre, no? Allà que fa tanta calor. I bueno, pues sí, més o menys és això, no?
0: A veure, una mica de nom així vague sí que li havia, no? Perquè quan diuen el sud de Catalunya, o me'n recordo que hi havia també uns cartells, crec que fets per la Diputació, per exemple, a Deltebre, que molt, vaja, l'eslògan que hi havia, crec que prou desafortunat, la Catalunya insòlita, i dius, home, què m'estàs contant?
2: Llavors, tornem
1: a Deltebre, també li van canviar el nom. Sí, també van posar el nom este Deltebre.
2: Tornem als Pallars de Montsià.
0: Anem als Pallars de Montsià.
2: Quin és el poblet de tot... En total, quants pobles són?
0: A veure, són 12 municipis...
2: A banda de les pedanies, molt bé.
0: Sí, 12 municipis, però hi ha 10 llocs enquestats. Perquè, clar, no havies de fer Ulldecona, però sí. No faig les ventalles. O no faig, no, vull dir,
2: o Sant Joan del Pas.
0: Sí, tot això. La Ravaleta, la Raval, nom original.
2: A l'hora de triar els informants, quins criteris va seguir? Sí. Això, no és igual, millor una persona de 60 anys o 70 que una de 15 o 20 que sí. Hi ha un poc de tot.
0: No. Els treballs de dialectologia, a veure, el perfil de l'informant ha de ser una persona que sigui oriunda del lloc, que hagi sortit molt poc, si pot ser el cònjuge també i els pares, i que hagi viscut allí pues, això la major part del temps i hi ha sempre agarres d'una edat bastant avançada. Perquè, clar, tu el que vols inventariar és la llengua històrica col·loquial en el mínim d'interferències possibles. Tot i això, també passa que hi ha informants, me'n recordo ara de Mas de Barberans, un dels primers informants, per a que anomenés, a veure, quan nosaltres anem a dormir, damunt del somier que hi ha? Què me dieu que hi ha? Dieu-me-ho, vosaltres, que hi ha?
1: Un matalàs.
0: Tu d'on eres, dius? Veus, doncs el mateix que ha fet ella va fer, el mateix que ha fet Amàlia.
1: Ja he dit abans que...
0: Sí. No, deixa-ho estar, però també no, havia viscut a Mas de Barberans. I també
2: diu... Seria autocorregir.
0: Clar, se va autocorregir. Sí.
2: Això
0: no?
2: És freqüent, jo tinc un autocorregir a vegades, ja ens autocorregis.
0: Sí. I jo, com? Bueno, que insistissis una mica i al final... Matalap, dic, pues matalap. I a vegades també en altres, no?, que vas burxant perquè saps quina és la forma del lloc, però no te la diuen, i al final te dient, pues si tu ja ho saps, per què m'ho preguntes?
2: Me recordo una entrevista que te van fer, també vas portar el cas d'aquell de la darbia de temps després, en lloc d'encabat,
0: sí.
2: Que també, això de que en cada bugat per damunt llençola.
0: Ah, també... mare meu, si em perdem de llençols.
2: Sí. Tota la bugat, que diuen.
0: Sí, exacte, exacte. Perquè jo, mira, per exemple, el canà no havia sentit mai encabat, però...
2: Rosell, Rosell, per exemple, sí. Encabat.
0: Sí. No, sí, jo no l'havia sentit, però vaig anar a unes persones per una altra cosa, perquè a vegades dies, aquestes persones quan se moriran, s'ha acabat, se ho emporten tot. I jo a vegades anava a casa de gent, doncs que eren... Ma iaia va néixer l'any 9, i gent més o menys coetània, i jo anava allí, xerrava ells, però clar, jo anava en una intenció, ai, tia reina, avui què fem? Ai, doncs vaig a veure la tia Beba, tal. I me'n recordo, això es dia encabat així, dius, veus com sí que està? I després ho dius i te diran, això aquí no s'ha dit mai. I jo dic, ep, vull dir, això és una màxima que jo sempre dic,
2: millor
0: pot ser no dir-la, eh? No senta tanta càtedra, això no s'ha dit mai. Això és com lo de capell, no? Aquesta frase que heu sentit dir de Montsià. Montsià està en capell guardat d'ell. Sí. I això els peniscolans mariners també ho tenen com a referència.
2: Sí,
0: això
2: també es diu, sí.
0: Sí. Llavors, clar, dius, no, que aquí tota la vida s'ha dit sombrero. A veure. Si hi ha una dita en què està dient capell, Montsià en capell guardat d'ell o amagat d'ell, vull dir, variants pels pobles, eh? I què vol dir? Pues que se dia capell, com s'està dient el català de les Balears, sí. Que després ho han perdut, però no digues que
2: no s'ha dit mai.
0: No s'ha dit mai.
2: Una altra faceta teua, a banda d'això, és el projecte de Lingüistes del carrer amb companyia d'una persona que aquí també hem entrevistat, Jesús Bernat.
1: Ah, entrevistat,
2: sí. Jesús. Explica un poc què vol dir això de Lingüistes al carrer. Que, sí. A més, veig que ho has tret en Alacant, a les quarts lleietanes, sí. a Catalunya Nord, vol dir que ha sigut... T'has escampat bastant, també, aquí, en tot el territori d'àmbit lingüístic.
0: Sí, clar, perquè és que és el que dia ens parlant del Montsià, vull dir, no té sentit només parlar del Montsià, no parlar dels veïns, no? Bé, Lingüistes pel carrer és un projecte que va sortir en una associació de la diòcesi de Tortosa, que es diu CEL, Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Matarranya, Ports i Maestrat. I qui no li agrada Països Catalans, que ho lleve. No passa res, no mos acalorarem. Bé, llavors som un centre d'estudis que teníem este projecte i vam... vam presentar-nos a l'IRMU, a l'Institut Ramon Muntaner, per a projectes de centres d'estudis, a veure si tenien algun... Bé, hi havia algun recurs econòmic. I llavors el projecte l'havies de presentar també en un altre centre d'estudis i era la Societat d'Onomàstica mitjançant este professor Jesús Bernat, que ell ja tenia un blog que es diu Imagies, sí, en què feia molta cosa també d'onomàstica, i llavors vam dir, mira, doncs, una mica, els dos centres d'estudis anem pel mateix projecte, i això, llavors mos vam plantejar, doncs, res, de tot el que és, tota l'extensió de la llengua, no vam anar a l'Alguer, però mos van enviar alguna foto, però de la resta, doncs vam inventariar, i no des de casa a l'ordinador que trobes, sinó que vam anar pràcticament el 90% de llocs on hi havia algun nom de lingüista. Pompeu Fabra, què més, Enric Valor, Sánchez Guarner, tots ja crec que sobre un miler de noms inventariats, i vam fer fotografies d'estos noms de carrer. Llavors, vam fer alguna ampliació, per exemple, Ramon Llull, que no va ser pròpiament, no va fer un diccionari ni una gramàtica, però clar, el pes i la importància que té Ramon Llull dins de la història de la llengua no me'l podia
2: deixar. I és molt freqüent, a més a més.
0: Sí, perquè a Benicarló hi ha un carrer i el vam retratar. Després també te trobes, clar, que les conseqüències sociolingüístiques tu te n'adones, per exemple, Pompeu Fabra no té cap carrer al País Valencià.
2: Sí.
0: No en té cap. Sí. I què més? En canvi, alguns de valencians sí que en tenen a Catalunya.
1: Va, sí.
0: I als altres territoris, i això. Això està també, el treball que vam fer, se pot consultar a la Societat d'Onomàstica, se va fer una exposició itinerant, i sí, vam anar a Perpinyà, hem anat a la Universitat d'Alacant, a la Universitat de València, a la Universitat de Castelló, i a molts més llocs.
3: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina feina.
2: Tancarem aquí, perquè el temps se'ns ha de tirar a sobre, però t'emplaço una altra vegada en què ja, a partir del llibre que has editat, treballem més un poc l'expert lèxic. Han fet una mena de ventall, diguem,
0: perfecte,
2: molt ample, però sí que hi ha este curs que ve, perquè parlem de cursos nosaltres també.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I aquest aríem ja en concret, ja un cop també hem pegat una ullada al llibre, aprofundiríem en alguns aspectes més de l'èxit, diria.
1: Sí, perquè a mitja hora no dona per és que...
0: fa tants d'anys.
1: I més si intenta polemitzar, com ha sigut el meu cas.
3: Quan traieu el nom, ja és de seguida que quan traieu el nom de la cosa, ja hi som, allà.
0: No, res, però moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu. Has estat molt amable, la conversa molt agradable, molt lleugera. Molt bé, molt agraïts.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Gràcies.
4: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
5: Del 11 al 27 de setembre torna Vinaròs d'etapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs d'etapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.

Oktoberfest 2026 a Sant Jordi. Prepareu-vos per a una vesprada i una nit plena de sabor, música i molta festa. El dissabte 26 de setembre.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts una vegada més al migdia, així a Ser Maestrat. I comencem avui a Benicarló, perquè aquest matí l'alcalde Juanma Cerdà ha convocat una roda de premsa per un poc reaccionar a aquest pla, a aquest recurs de la Generalitat al pla edificant. Juanma ha defensat, ha posat per davant els interessos del seu poble davant de les illes de qualsevol partit i ha deixat clar el seu rebuig a aquest recurs de la Generalitat. Aquestes han sigut les paraules de Juanma Cerdà, l'alcalde de Benicarló.
1: Una valoració de la situació generada per la interposició per part de la Conselleria d'Educació i Universitats d'aquest recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, en referència a la sentència favorable a Natros del Tribunal Suprem de Justícia de la Comunitat Valenciana, en aquest recurs de lesivitat de la delegació de competències en l'Ajuntament de Benicarló per l'actuació de l'IES de Bonfit. En primer lloc, he de dir que és una gran decepció per part meu aquesta decisió de la Conselleria, que personalment m'ha produït, perquè no dir-ho, enfado, i així no ho he traslladat a les instàncies superiors en les que he estat parlant durant aquesta setmana i que continuo parlant per tal de trobar una solució a aquesta situació creada.
0: I aprofitant també aquest tema, avui ha estat en nosaltres Candela Anglès, diputada autonòmica per Càlig del Partit Popular, que ens ha parlat un poc de la seva opinió i de què opina que l'alcalde Juanma Cerdà, entre d'altres alcaldes de la província, declaren el seu rebuig, a pesar de pertenecer al mateix partit, al recurs de la Generalitat al pla edificant. Aquestes són segons les paraules de Candela Anglès.
2: Bueno, jo crec que, com tots els alcaldes, el primer que fan és defendre el seu poble, en este cas a Benicarló. El tema de l'edificant a Benicarló va ser que quan el govern del Botànic ja estava en funcions, que no pot adjudicar obres, doncs va adjudicar, si no recordo mal, 18 instituts, si no recordo mal, entre ells un, el Ramon Cid. Està clar que al Ramon Cid fan falta millores i està clar que la Generalitat ahí estarà per millorar-lo. I el que té que fer un alcalde és defendre el seu poble.
0: I també a Benicarló el grup municipal de Compromís va aportar una moció per a incloure en contraposició de Vox totes les víctimes de les guerres, no solament les religioses com així demanava Vox. Jordi Maura és el portaveu del grup municipal de Compromís i aquestes han sigut les seves paraules.
3: El Partit Popular el que ha fet ara de la mà de Vox és modificar la moció que ens van presentar l'anterior Junta de Portaveus, on es parlava de màrtirs de Benicarló, i ara el que ha fet és parlar de beatos màrtirs. Per a nosaltres, bueno, en primer lloc, a més que considerem que hi ha coses molt més importants a la nostra població que està debatint sobre aquestes qüestions al ple ordinari d'esta qüestió de Ceuta, el que considerem és que ja que es parla d'oblits i de fets injustificables, des de Compromís considerem que la Guerra Civil va ser una situació terrible i que la població estava totalment indefensa i va ser víctima de bombardejos i que van haver morts per totes les dues parts, no? Aleshores, davant la llista enorme de víctimes que va tindre la població en estos fets com són els de la Guerra Civil, el que demanem és que el que hauria de fer el Partit Popular i Vox és deixar-se de versions parcials i dedicar, si vol, un carrer a totes les víctimes de la Guerra Civil a la nostra població. Pensem que seria la situació més justa, més raonable i menys polèmica, i que no d'alguna manera estiguem de nou definint qui són els bons, qui mereixen ser recordats i qui no.
0: I ara sí, passem a Vinaròs, perquè el municipi proposa adjudicar per més de 63.000 euros la nova il·luminació monumental de la plaça de Bous. La plaça de Bous, per a de Vinaròs, es prepara per estrenar una nova il·luminació que permetrà posar en valor l'edifici i millorar la seva presència en el paisatge urbà durant les hores nocturnes. La mesa de contratació de l'Ajuntament ha acordat per unanimitat proposar l'adjudicació de les obres a l'empresa Elecnor Servicios y Proyectos per un import de més de 63.000 euros. I a Peníscola, que és cap de setmana, el municipi ha acollit les majestuoses desfilades de les esquadres de moros i cristians durant dissabte i diumenge, davant la mirada de milers d'espectadors. Peníscola ha gaudit durant dissabte i diumenge de les vistoses desfilades de moros i cristians. Després de l'entrada amb les esquadres moros victorioses el dissabte, ahir va tindre lloc a Peníscola la segona i última gran desfilada de les esquadres moros i cristianes. Amb la majestuosa cercavila, la ciutat a la mar va clausurar la festa mora i cristiana d'enguany. Amb això, Peníscola tanca la programació de l'estiu fins l'any que ve. I ens n'anem ara a l'àmbit provincial, perquè la Diputació de Castelló ha injectat més de 2 milions d'euros per a la lluita contra la despoblació. El ple del mes de setembre contempla l'aprovació de l'assignació de l'import corresponent al Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament. En total s'actuarà en 91 municipis de la província. I aprofitant també el final de la legislatura, el municipi de Vinaròs ha adjudicat les obres de millora de dos camins i ho ha fet per millorar el pas per aquests camins i millorar també la circulació dels vehicles i de les persones. Aquestes han sigut les paraules del regidor d'Agricultura, Agustín Molinero.
4: Aquesta setmana s'han adjudicat ja les obres de millora del paviment, tant del camí Fondo com del camí Carretes, amb una inversió final d'uns 360.000 euros. Aquestes obres començaran el proper mes d'octubre i amb un pla d'execució d'unes 3 setmanes. Són dos camins importants del nostre municipi, són dos camins amb molt de trànsit, ja sigui pels agricultors que acudeixen a les seves finques, pels veïns de la zona o per deportistes que utilitzen aquests vials en el seu dia a dia. Som conscients de que tenim que continuar invertint en els camins del nostre municipi i per això tenim ja redactats projectes d'altres camins per continuar millorant els camins rurals del nostre municipi de Vinaròs.
0: I tancant l'informatiu, tenim dos notícies de cultura. La primera és que Sant Rafael del Riu celebrarà la Fira de la Tardor amb artesania, tradició i gastronomia. La cita es desenvoluparà durant el cap de setmana del 10 i l'11 d'octubre. Inclourà una concentració de vehicles clàssics, demostracions artesanals, activitats infantils i propostes gastronòmiques amb les setes com a protagonistes. I per part de Torreblanca, el municipi ha apostat per una mobilitat més sostenible, saludable i centrada en les persones. L'Ajuntament celebra la Setmana de la Mobilitat amb activitats esportives, educació viària i una caminada pel Prat. Mentrestant, manté actiu fins al 30 de setembre el repte Activa't, que inclou premis per als participants. Recordeu que aquesta setmana, fins a diumenge, celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible a tota Europa.
5: Como tú. Non hay ninguno.
6: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegas.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu. Como tú, no hay ninguno.
7: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o reinstalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.

informatiu amb les farmàcies de guàrdia tant de Vinaròs com de Benicarló. A Vinaròs, la farmàcia Vinaròs, a carrer País Valencià, número 15. I a Benicarló, la farmàcia Santos, al carrer Major, número 1. Fins ací el migdia. Recordeu que ens podeu escoltar demà al matinal i us desitjo que passeu una bona tarda i que no desconnecteu, que som maestres. Adeu.

0: Cadena Ser. 100 años de radio.
1: Oktoberfest 2026 a Sant Jordi. Prepareu-vos per a una vesprada i una nit plena de sabor, música i molta festa. El dissabte 26 de setembre, a les 7 hores de la vesprada, a la plaça Major, hi haurà cervesa, menjar i música. I sobretot, moltes ganes de passar-ho bé. Vine amb els amics, amb la família i amb tota l'energia per a gaudir d'una nova edició de l'Oktoberfest de Sant Jordi. T'esperem a la plaça Major, que comence la festa.
2: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana, 775 anys sent un privilegi.